Jo avi un gran pere, és mort a 99 anys. És un home que n'ha jamai conegut fins que era l'Istou. Un billet dia que era de paper que brulava, l'Istou l'interessava pas. Magallava, feia 5 anys que era de faire i treballava per fa viure el seu infant i el seu petit infant.

0: Bonjour a toutes, bonjour a tutos e benvenuto din la vostro emissiu occitano furoburo en directe realizado en partenaria ambe l'associaciu Aquiloc. Aquesto emissiu es diffusido per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenige FM, Radio Galaxy, Radio Gran Brive, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitano, Radio País e Radio Vicente. Al programa d'aquest mes de juny de 2026 hi haurà l'actualitat del moment, paraules d'esculas e dos cops de projectu. Hi haurà també d'idees de sortides en carsi e de musico occitano actualo amb Johnny Bambú, La Talbero e Burrasca. Mas pel moment, anan escuta lo cantaire Joanda. C'est Stéphane au micro et je suis ravi d'être en votre compagnie.
1: Envie de passer un bon moment ? Vous êtes sur la bonne radio.

0: Tiens, Rob, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Occità e las autres lingues minorizadas seran integrados a examens de specialitat a partir de 2028. Los liceas que fagon una especialitat en Occità puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lengües dites regionales. Segons Le Monde, lo ministre de l'Educació, Édouard Geffray, ha anunciat que los liceas que haurien seguit una especialitat en d'autres llengües de l'estat francès podrien d'arrenar passar les proves correspondentes en aquella mateixa llengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria d'especialitat, com la de matemàtiques o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una llengua com l'Occità, puirà passar les proves en aquella llengua al moment de l'examen. Lo sujet demorarà identic a aquel prepausat en francès, ma serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà pas menys a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la puirà passar en bretó e l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Lo Gran Tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta su l'especialitat concernida puirà essere presentada en la lengua causida. Fins ara, los escolars escolaritzats dins les filières bilingües devien passar leurs proves en francès, levat quan la lengua dita regional constituisse e lo mettesse l'especialitat. Lo ministeri presenta aquella reforma com una reconeixença dels trajectes bilingües e asseguro que remet pas en causa la plaça central del francès dins lo sistema educatiu. Just preciu de mobilizacions creixentes. Aquella nova disposició arriba dins un context de mobilització creixent en sosté a les llengües pròpies non oficials. D'empei la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diversos grups e associacions han denunciat l'espai limitat ballat a aquelles llengües de l'examen del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels liceas bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant aquella pressió social e associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a una tiera de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengües autòctones de l'estat d'un l'Occità.